0: Radio Arrels, a Salelles, 95.
1: Al Vallespí, escolteu Radio Arrels
2: al 88.2.

0: nostres vacances.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ja s'hem volgut perquè aquests països s'incorporen des del primer moment al grup de nacions no alineades que lluchen contra l'imperialisme, el colonialisme i el neocolonialisme.
4: O ens recobrem de la nostra unitat o serem destruïts com a poble.

o ens recobrem de la nostra voluntat o serem destruïts com a poble. O ara o mai.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Se lleva de bon matí, fa una bona toaleta, l'higiene és important.

0: Ràdio Arrels.
1: A Vilafranca de Conflent, 95.6.
2: Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sard del sol,

ulls en mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul cuixencat. Vals que vol ballar el vell,

0: Rayo Arels.
1: Bon estiu amb Ràdio Arels.
2: Ràdio Arels.

0: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A Catllà, 95.5.
2: No escoltes les veus que tens al voltant.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

Arriba. Dos homes la pillen i l'investiguen. Volen saber on està Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby, do you know? Dissimula, se'ls mira, desenfunta com un llamp i els liquida. Escup i se caga en sa vida, el xapa a punt de mira, de cert de cavalleria.

0: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.
1: Jo sé que mai veuré a puntejar una alba d'un dia més serè.

Yeah.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: L'hora 100% en català.
5: A Ràdio Arrels.

de mala sort. Que semblava amor, i mira, es mor.

Combina rodes el mestre Llull, vol lluminós del coneixement, per convocar un ofici de llums, visqué en Pujol.

0: de tu. Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'agrada 6 anys, m'agrada l'estiu, m'agrada anar a la piscina.

que es pengen del coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan segurs. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats, hi ha disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, i d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos, però tots intenten riure per viure.

0: utilitza exclusivament paraules senzilles. No gastis noms de flors discretes, d'espècies tímides.
1: Faig regals amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrel.

versos i raps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
7: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
6: Enric Balaguer. Cinquena part. Josep Maria Figueres, hem parlat de la notorietat de Pau Casals a Catalunya. Hauria pogut gairebé ser president de la Generalitat de Catalunya.
7: No ho sé, els historiadors no podem dir-ho. Sí que va tenir vots, però ell havia dit que no ho volia ser. I aleshores, a la dimissió, la retirada, dir-la amb Tarradellas, doncs, un animal polític fantàstic, comenter, i Casals, músic. Per tant, quedava clar que no.
6: Però alguns hi havien pensat, com membre d'en Govern, per exemple, a la cultura.
7: I tant que s'hi havien pensat. Però hi havia també l'exili que deia, per què hem de tenir un govern si no controlem el territori? Per fer una manifestació de suport i de poder dir que tenim en aquest sentit la dimensió d'una vinculació simbòlica. Estava dividit. L'exili amb les derrotes es divideix per ideologies, per donar les culpes uns amb altres, pel que havien de fer, i anarquistes i comunistes se les tenen nacionalistes i anarquistes, i dins del nacionalisme hi ha diversos, les comunitats fragmentades, o agrupacions a Londres, agrupacions a Mèxic, etc. Per tant, es fa difícil.
6: Parlem de les dones d'en Pau Casals.
7: Les dones, com va escriure Josep Maria Corredor, una de les persones que fa un llibre fantàstic sobre ell, i l'escriu amb una forma dialogada extraordinària, amb un gran coneixement, i és un llibre, el de les converses amb Pau Casals, bàsicament musical, però que també dona facetes de l'entorn. Tot ell té un altre llibre, un capítol que diu Pau Casals i les dones, i comença amb la seva mare. La seva mare hi té una relació extraordinària. A la Biblioteca de Catalunya es conserva un enregistrament de Casals parlant de la seva mare amb la seva veu. També volien fer un museu de la mare, que no es va arribar a fer, i li demanen un text, i ell escriu un text que està al seu arxiu sobre la seva mare. I ell de la mare en parla i ho fa doncs, amb una dimensió d'un extraordinari efecte, d'un extraordinari nivell. Diu, i la recorda com una dona excepcional. Escriu, diu el mateix Casals. És tant el que dec a la seva energia, a la seva clarividència, als seus sentiments humanitaris, que a vegades quedaven com dissimulats per la seva sobrietat i la seva discreció. Durant tota la seva vida va ser el meu àngel tutelar. Aquesta és la primera dona que el marca, i que fins a la seva mort el 1931, que ell no hi podrà ser perquè està de gira per Europa. Ell feia una gira a l'any llarga, a vegades en feia més de petites, però feia una gira llarga, que és una operació complicada perquè planificaven hotels, planificaven desplaçaments, no hi havia autopistes, etc. Les cartes s'havien d'enviar a un hotel de tal dia a tal dia. tenia la seva complexitat, no hi havia mòbils i funcionava molt bé perquè tenia una gran meticulositat. La va aprendre de la seva mare, però les capacitats de Casals innates, aquest talent que l'odiem abans, vindran reforçades per la seva mare, que el farà estudiar i li donarà, per tant, aquest bagatge acadèmic que el convertirà en una peça única. Ell tindrà una acció docent de pedagog molt notable. Tant és així que als anys 50, 60 i pràcticament fins al final li agradarà fer el que ell en deia les masterclass. Les masterclass eren unes sessions, n'hi ha alguna d'enregistrada, filmada, i es veu la passió que hi posa.
8: After that, you must take a breath here. Ta-ra-ri, ta-ra-ra-ri, you see? Ta-ra-ra-ri, you see? Take a breath. Ta-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Take a breath here. Yeah.

0: Les masterclass eren unes sessions de docència individuals. Per tant, els deixebles anaven on fos per escoltar de viva veu, i ell, abans de que hi hagués la sessió de pràctica, volia conèixer l'alumne, parlava amb ell, què en tenia per la música, què li agradava, etc. Després, i a vegades el conversa d'una hora, després parlaven de l'instrument, de com tocar, etc, etc, de les peces, dels músics. I finalment tocava un, tocava l'altre, un veia, l'altre veia, i quan ell tocava, l'alumne, Casals li explicava, el rectificava o l'elogiava, etc. Per tant, no era un dia, eren uns quants dies. Tant és així que els alumnes s'hi quedaven uns dies. No podia tenir molts, les classes eren cades, aquestes classes eren cades, evidentment, però les classes eren cades, evidentment, però els alumnes s'implicaven molt. I en aquest sentit, enfadar d'altres, també que els alumnes ja hi anaven en un lloc específic. Era Vermont, a Estats Units, i aleshores a Marlborough, i un centre en el que doncs hi anava cada any, li agradava molt, tenia ja aquesta planificació dels estius, doncs sabia que havia d'anar doncs a Prada uns dies, havia d'anar a Vermont, havia d'anar i a Fermat, al peu de la muntanya Cervino, amb un dels hotelets, doncs ell ja estava amb la Martita sempre, i aleshores el de Vermont com el de Fermat, allà tenia aquestes classes. Però és que també a Prada ho havia fet, i ho havia fet amb altres llocs on va viure. Li agradava de tenir alumnes, i Sadatant, el fill del Josep García Borràs, violoncel·lista notable a Mèxic, que serà el qui promourà l'estrena del Passeig d'Acapulco, com les seves dones. Les seves esposes van ser alumnes seves, i alguna de ben petita. La Marta tenia 13 anys, la Sutgen tenia 8. Es coneixen amb la veu, el mestre, amb un concert que fa a Espino, al nord de Portugal, i aleshores amb aquest recital després ho va, però la Sutge tenia molt de caràcter, una violoncel·lista notable, les biografies que n'ha pedagut a Portugal la descriuen com una persona de qualitat i de nivell, és molt reconeguda, té monuments, carrers, etc, i totes tenen uns quadres sensacionals. El quadre de la Sutge, sembla que està a la Tate Gallery, és aquell quadre famós que recordarem, que és ella vermella amb el violoncel al mig i els braços oberts amb una actitud imponent. El de la Titi, el de la Fresquita Vidal, és el quadre que fa la seva germana pintora, que eren tot de germanes, que els van donar una formació exquisida en bar, una pintora, l'altra música, etc. I la Martita també en té una altra que reprodueix en aquesta biografia, però amb ella no li agrada perquè se la veu molt aristòcrata i no li agrada aquest quadre amb ella, però amb les quatre va tenir doncs aquesta relació. Ell necessitava una companyia femenina, i pràcticament la té sempre després d'una, n'hi ha una altra. La necessitava per una relació afectiva, perquè també li portaven la intendència. Ramon Gual explicava, i diu, no, la Titi li deia, agafa la bufanda que no te constipis, quan anava a fer el passeig a Prada. O hi havia, amb la Sugia no, la Sugia tenia el seu caràcter i feia els seus concerts, però ell les ajudava en el que podia. Tant és així que se'n va l'any 1919 amb la Susi a Mèxic i fan uns concerts en una plaça de todos plena, i aleshores l'acompanya també amb altres concerts a la Susi Metcalf, tant a Barcelona com a Estats Units, i li fa de pianista. Li fa de pianista, i aleshores ella canta liats, canta els lits molt, molt bé, per cert, i aleshores en aquest sentit ho fa. Però és que amb totes té doncs aquesta relació que necessita doncs aquest efecte, aquesta companyia, i per tant doncs amb la qui estarà més intensament serà amb la Marta Montañez, mentre que amb les dues primeres seran una mica tumultuoses. Amb la Titi, la relació pràcticament des de la mort del seu marit, ja que s'ajunten fins a la mort d'ella a la Fresquita l'any 55, doncs seran uns 15 anys. Ell va durant la Guerra Civil a fa un fagides també, i està a l'Argentina, que tocarà al Teatre Colón de Buenos Aires, i li envia cartes, la Fresquita, amb ell, i aleshores a les cartes traspuen aquesta tendresa i aquest amor que senten, no? Perquè no la pot acompanyar, i aleshores doncs li expressa aquests sentiments.
1: I l'anècdota d'una relació amb la reina de Bèlgica és cert?
0: Ai, jo no ho sé. Es fa... No ho sé. Se n'han dit tantes, des dels primers enamoradaments al Vendrell, amb la Rosina, la filla del metge del Vendrell, fins a... etc. Doncs se n'ha parlat molt, però clar, amb... En aquest cas es fa difícil, sense tenir documentació al respecte, doncs, de poder parlar d'aquesta. Doncs, sí que amb la reina tenen una... He vist totes les cartes que es conserven a l'arxiu, he vist les fotografies i aquesta relació de cordialitat que tenen. I amb la seva esposa, amb la Marta, van cada any que poden, doncs, al seu palau. Ella anirà a Prada, ella anirà als concerts i tenen aquesta relació. Els melòmens o les melòmenes, les persones que coneixen i veuen la música, tenen també una dimensió que ultrapassa el que seria un àmbit estricte d'amistat. Gosaria dir que és com una comunió intel·lectual. Seria un pintor que parla amb un altre pintor, i aleshores saben, doncs, el que costa fer un ombre, o el que costa fer un plec, o el que costa veure un onatge amb aquests matisos, és a dir, el que és la creació de bellesa a partir de les habilitats que té cada artista.

era la cinquena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Axel, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Jordi Pere Cerdà, pseudònim d'Antoni Cairol, va néixer a Sallagosa el 1920 i va morir a Perpinyà el 2011. El poeta i escriptor més reconegut a Catalunya Nord i a Catalunya per la seva obra extensa i diversificada. Fou guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 1995. Carnisser, als seus orígens, va dirigir entre el 1964 i el 1976 la Llibreria Catalana de Perpinyà. Compromès políticament, fou batlle comunista de Sallagosa el 1952, membre fundador del GREC i de la revista Sant Joan Ibarres. La seva obra literària es compon d'una valuosa obra poètica amb diversos reculls reunits per Àlex Susana a les edicions El Far de Viena el 2013. Jordi Pere Cerdà ha publicat 4 peces de teatre representades a Catalunya, Perpinyà, París, narracions i molts articles en revistes catalanes, franceses i occitanes. També ha recollit cançons de pastors i cançons populars de Cerdanya i Conflent. Molts dels seus poemes han estat interpretats i musicats per Jordi Barra, Pere Figueres, Cris Cairol, el seu fill, Manel Lluís i Tatger, Gisela Bessolà i Teresa Rebull. Hem escollit de la seva obra poètica Entremig de totes les terres. Entremig de totes les terres, tu, el meu país, ets com un niu d'ocells. És com un niu d'ocells a la forca d'un branc i caps sencer en el palmell de la mà, entremig de totes les terres. S'aixeca el sol, s'ajoca per a tu, també ho fas per a elles. Pinta un roser al teu cel al matí i elles hi veuen la tarda vermella quan la travessa el vent mestral. No sem més a l'any 1000, país, ni tampoc als anys de Crist. Tu sembles el cau d'aquest tarter de rocs, aquí, arrupit en el vessant dels segles, desxifrant eternalment l'estrella blava d'un cel immutable, retallat a mida del teu esguard. On és Barcelona, capital, on polsa el viu un cor de milions d'homes, tibant la pell del silenci fins a regantar en la gargamella del món un sanglot de ràbia i una glopada de sang? On és Corea i ombrigol sangonós que alliçonem de civilització? On és l'Iran, els vapors de benzina i els cossos embeguts de petroli que cremen com la sorra dels deserts? On són Vietnam, terra del cautxú, Madagascar, on maduren pels arbres cadàvers de malgaixos, com uns fruits verinosos adorant el revers de la medalla? On és París? On són Londres, Nova York, rostres reixats amb el fum de les fàbriques, tirat com una xarxa sobre el poble treballador que atabalen el brunziment dels avions, tibant els cables d'acer d'una capital a l'altra i les ràdios pels carrers repicant el verí de la mentida, amanint-la amb un ritme de jazz? I tu, país, al cau d'aquest tarter de rocs, no ignores que acaba una vida, que una altra s'alça com un nou Canigó, amb la neu pura de seclina i una estela roja que lluu, com una espiga de forment pel camí del nostre afany.
0: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Ràdio Arrels. Amies,
1: 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
3: La lloctinenta Bertó estava asseguda en un parapet a prop del moll dels teranyinaires de rastre. Aprofitava les últimes carícies que aquell bonic sol d'hivern li feia en el seu rostre. A uns 50 metres tenien Feder i la dona rossa. Estaven en el mateix moll contemplant un gran teranyinaire de color blanc que estava fent les maniobres per atracar. Va notar la tendresa de les seves mirades, els somriures. Aquests dos estan la mar de bé junts. Va acabar decidint-se per telefonar en Ménard, el seu superior, i quan va sentir el crit d'en Costes va paralitzar-se. Ja feia 3 mesos que s'havia reincorporat a la seva destinació, a Perpinyà, i des d'aleshores l'havien relegat a tasques secundàries. Aquella suposava la seva primera missió de debò.
4: Bertó, on es troba?
5: Doncs a Port-la-Nouvelle.
4: Ha perdut el FEDER?
5: No, els he seguit.
4: Bertó, cal que tot sigui clar entre nosaltres. Quan faig una pregunta, vull tenir les respostes completes. No tinc la intenció de sotmetre-la a un interrogatori per estirar-li de la llengua. Expliqui'm què collons està fent.
5: Estic al moll de Port-la-Nouvelle. En aquest mateix moment, comissari, estic veient en FEDER i la noia. Ha aparcat el cotxe i els he seguit a peu. He pensat que no podia deixar-los llavors.
4: Gràcies a Déu que no pensa més. No obstant, continuï seguint el seu instint, Bertó. L'he observat. Vostè no és un crac, però té més instint que tots nosaltres junts. Entesos?
5: Doncs sí, comissari, ho he entès.
4: Bé, què estan fent ara?
5: Estan mirant un vaixell que està a punt d'atracar.
4: Per què fan això?
5: Esperen algú, comissari.
4: És el seu instint el que parla, Bertó. Deixi's emportar per ell. Vull saber de qui es tracta. Segueixi la pista. Aquest FEDER ens portarà fins al telèfon mòbil.
5: D'acord, comissari.
4: Ha llegit el dossier?
5: Sí, el mòbil comprat per la Laure Blanchet i el número al que telefonava en el moment de la seva mort.
4: Exacte. Li envio un callar de suport. No deixi de seguir-los, però vigili i no es faci veure.
5: No, comissari, cap risc. Vaig amb compte.
4: Però està segura que no l'han vist?
5: Sí, comissari, estic segura.
4: En Callar es trobarà amb vos d'aquí una hora. Mantingui el seu mòbil encès i vigili. Bertó, hi ha 2 assassins que campen lliures. Sobretot, mantinguin-se informats si hi ha qualsevol cosa. Res més.
5: Res més, comissari.
4: Bé, el seu instint, Bertó. Segueixi el seu instint.
3: Ell va penjar.

0: Taranyinaire va atracar amb elegància. Sense cap maniobra de més, va acabar morint contra el moll. Un cop passades les amarres, l'Ahmed, el patró, tot un gegant d'1,90 m per uns 120 quilos, va donar unes consignes i, en acabar, va trepitjar el terra. Va abraçar en Pol.
1: Pol, què t'ha portat fins aquí? No estaràs cercant un embarcament, oi? Ens manquen efectius. Si tens la teva llicència marítima, et contracto de seguida.
0: En Pol, rient, va presentar-li la Iala.
2: No, Ahmed, però t'ho agraeixo, és un detall. I a més m'aniria molt bé de tant en tant, però estem aquí per trobar una persona i he pensat que potser ens podries ajudar. Tens un monument per anar a fer una cervesa?
1: Sí, cap problema. Tot i que abans he de resoldre un parell de coses, us espero d'aquí a una estona al bar d'allà, el que hi ha a l'altre costat de la dàrsena. Però primer, veniu a visitar el Valerian. És el millor dels millors, porto el comandament des que va començar a navegar, ara farà 2 mesos. Si el Nabilí em fa confiança des de fa 6 anys, és gràcies a tu, Pol.
0: Com en Pol no estava d'acord, es va dirigir a la Iala.
1: I tant que és gràcies a ell. Encara avui dia és del tot insòlid trobar un àrab que sigui patró d'un teranyinaire. Sortosament, en Pol coneixia el Nabilí i va recomanar-me. Durant uns quants anys m'han deixat fer les proves en una estrassa i ara jo mateix porto el control del Valerian. Això no s'oblida, home.
2: Aleshores, no t'oblidis tampoc d'explicar que no ens hauríem salvat si no haguessis portat la goleta en ocasió d'aquella tempesta de força 10 que ens va sorprendre entre Còrsega i les Balears. Durant una maniobra, una escolta va explotar i va trencar-me l'espatlla. Vaig quedar-me 2 dies a la llitera en un estat ben greu. Va ser ell, l'Ahmed, qui es va encarregar realment de tot. Va fer la maniobra, la navegació i, a més, em va curar.
0: Després d'haver visitat el Valerian, van deixar l'Ahmed acabar la seva feina. A continuació, van dirigir-se cap a la taverna creuant la passarel·la que travessava el canal. Discretament, la Iala va mostrar-li el cotxe blanc aparcat a un 100 metres carrer avall.
3: Encara són aquí i ho han vist tot. Si el teu amic pot portar-nos fins a la Nahuatja, abans hauríem d'alliberar-nos d'ells.
2: D'acord. Però abans esperem a veure què en pensa ell.
0: Mitja hora més tard, l'Ahmed es va reunir amb ells.
2: Estem buscant una noia. Una noia sense papers que es diu Nawaj. S'amaga per aquí des de fa uns mesos. És negra. Una pel, si només.
1: Saps, Pol, els sense papers són delicats. Per què l'estàs cercant?
2: Voldria tornar-li això.
0: Va mostrar-li la cadeneta.
1: Només la vols trobar per entregar-li això?
2: De fet, no. També volem saber si té un dossier. Precisament és un dossier que conté una informació bastant delicada i que la posa en una situació clarament perillosa. És un assumpte molt seriós, Ahmed. Com menys en sàpigues, millor. Tot plegat comporta molts riscos. A més, pensa que ens estan seguint. El més probable és que es tracti de la policia. Si podem trobar la noia... Abans, però, ens hauríem d'alliberar de la bòfia.
0: L'Ahmed va agitar-se de la cadira. No se sentia a gust.
1: A veure, jo intento evitar els problemes, Pol. Ho puc perdre tot amb aquests tipus d'històries. Saps tan bé com jo que el visat que em van subministrar a l'Oficina d'Immigracions Internacionals pot ser revocable en qualsevol moment. De la nit al dia poden enviar-me al Marroc. Des del 2005 això s'ha endurit notablement.
2: Ja ho sé, Ahmed, però cal recuperar aquest dossier sigui com sigui i protegir la persona que el té. No et demano pas que em portis fins a ella, però almenys que la Nawaj sàpiga que volem trobar-nos amb ella.
1: Bé, t'entenc molt, Pol, i confio en tu. Si has vingut a veure'm, realment és quelcom important. Intentaré ajudar-vos. Ens tornem a trobar aquí, diguem que en un parell d'hores, és a dir cap a les 10, d'acord? Llavors et diré si és possible o no.

0: Van estar passejant pels molls i ho feien amb la satisfacció d'estar junts l'un amb l'altre. Un vaixell mercant estava fent maniobres. A l'hora concernida, ja estaven a l'interior de la taverna. L'Ahmed va arribar a 8:15. Després d'haver-se demanat un te de menta, va seure davant d'ells.
1: Li he fet arribar el missatge a la Nawaja.
2: Saps on és?
1: No, però m'he trobat amb algú que la coneix. I aquesta mateixa persona s'ha encarregat de demanar-li si us vol veure.
2: Qui és? Ha sigut discret, oi?
1: Sí, és clar. És una persona amb qui es pot confiar. És l'Iman.
2: L'Iman?
1: Tenim una mesquita no gaire lluny del port, saps? L'Iman se n'ocupa de tots aquells que ho necessiten, com la Nawaja.
2: Quan sabrem si ella hi està d'acord?
1: Aviat, no trigareu massa. Us presento l'imam El Amina. Ho sento, però primer us volia veure en persona per fer-se una idea.
0: Un home menut estava assegut a la taula del costat des de feia una bona estona. Va mirar-los atentament. Barbut, bastant prim, els seus ulls els examinava amb molta atenció.
3: Bona nit. L'Ahmed m'ha explicat que volen parlar amb la Nawaja, una noia amb molts problemes. Que Allah l'ajudi. L'Ahmed ha insistit molt. Diu que vostès són gent de confiança. Encara que ell ja ho ha fet, poden explicar-me per què volen trobar-se amb ella?
0: En Pol li va parlar del dossier sense revelar-li cap detall del seu contingut, però va insistir, això sí, en els riscos que comportava tenir-ho. Va ometre voluntàriament l'afer de la cadeneta. No li interessava gaire l'opinió de l'imant respecte al text que la joia portava gravat.
3: També hi ha una joia que li vol tornar, oi? Per raons personals i íntimes, la Nawaja la valora molt. Ella m'ha descrit la cadeneta, voldria veure-la.
0: En Pol va maleir aquell instant. La conversa havia començat malament. Va donar-li la joia. L'imant la va agafar per examinar-la atentament. Després va girar-la i va llegir la inscripció gravada al darrere. Tot seguit va fixar la seva mirada en els ulls d'en Pol.
3: Per quina raó no has esmentat aquesta joia?
2: Miri, no he pas vingut per causar-li més problemes. El que vull és ajudar-la. L'islam no es caracteritza precisament per una obertura d'esperit i menys en certs temes.
0: L'imant va somriure. L'Ahmed, en canvi, estava ben fotut.
3: L'islam és bondat, senyor Feder, però té raó i li agraeixo la seva sinceritat. S'ha de tenir en compte les èpoques i els contextos. El comunisme va provocar més cadàvers que les croades de l'Església Catòlica. Per tant, a la base encara hi trobem un pensament generós, encara que aquest sigui laic, aquell de Marx. El problema el representen els integristes que manipulen i transformen la bondat en crim. Són un càncer per a les nostres societats.
2: Miri, no sóc creient, senyor Helena.

0: En Callard va unir-se amb la Bertó. Havien deixat el Clio verd d'ella aparcat i van agafar el d'ell per evitar qualsevol sospita. Estaven aturats a l'altra part del canal, vigilaven la taverna on estaven en Pol i la Yala. També havien vist com el pescador entrava i ara, pacientment, esperaven la continuació dels esdeveniments. El cotxe d'en Pol, com el del pescador, estaven aparcats davant d'ells.
1: Em sembla que no som els únics que els vigilem.
2: Què vols dir?
1: M'ha cridat l'atenció un cotxe blanc, un Peugeot 407, però no estic segura, només és un pressentiment.
2: Ja segurament és l'instint femení. Com dirien Costas, Berto, deixis guiar pel seu instint.
1: Ets un verdader torracollons.
0: La Berto estava enfadada. En aquests moments, la història de l'instint estaria en boca de tothom a la comissaria central. La porta de la taverna es va obrir, el pescador va sortir i va marxar en el seu cotxe.
2: Què fem?
1: Estem aquí per en Feder, per tant, no ens movem.
0: Al cap d'un quart d'hora, la Bertó es va posar molt nerviosa.
1: Això no és normal. Tinc un pressentiment. Cal anar-hi i comprovar-ho.
2: Comprovar què? Estàs boja?
1: No, el pescador portava un impermeable vermell i ha pujat en el seu 4x4, però no era ell.
2: Això com ho pots saber, tu? Digues.
1: Ja n'hi ha prou, callar! Et dic que en Feder ha tocat el 2, així que anem a comprovar-ho anant a la taverna. Si no, en Costas ens matarà.
2: Què t'empatolles? L'estic veient per la finestra, en Feder, i la noia està al fons.
1: Anem, i et dic.
2: Ok, ok, senyoreta, ho sé tot.
0: Van fer un tomb. En Callard va entrar a la taverna i va demanar-se una canya. Tot seguit va dirigir-se als lavabos que no quedaven gaire lluny de la taula d'en Pol i la Yala. A l'apropar-se, va començar a crispar-se. L'home que seia davant de la noia no era en Pol Feder. Portava el seu abric gris, però era més gran i més alt que ell. Probablement es tractava del pescador. Va enfurismar-se i va sortir a correcuita cap al cotxe.
2: Tenia raó, en Feder ha escampat la boira.
1: Merda, tractem de trobar el 4x4, però la novel·la tampoc és tan gran. Cal prevenir en Costas.
2: Ei, no tan ràpid, primer cerquem una mica.
0: Van seguir la direcció presa pel 4x4, observant atentament els carrerons fins a arribar a la zona industrial. Llavors, van tornar cap al centre.
2: L'hem perdut, collons! Ens espera una bona esbroncada d'en Costas. Tu no el coneixes. Quan està emprenyat és horrible. Ja et pots preparar.
1: És allà!
0: El 4x4 estava aparcat a prop d'una casa aïllada que donava a un braç mort del canal.
1: Telefona en Costas, posa-la al corrent. Digue-li que això s'escalfa.
0: A la taverna on eren la Yala i l'Ahmed, el Telenotícies Regional de France 3 presentava un especial, suïcidi d'un científic a Perpinyà. La Yala va fer callar l'Ahmed, que ja en tenia prou de tot plegat i amb certa angoixa va concentrar-se en els comentaris del periodista.

0: En el seu despatx del tercer pis, en Fernan Costas acabava de repassar amb en Ménard els darrers esdeveniments de la investigació quan van picar a la porta. En Christophe Delachaux va treure el cap per la porta i va entrar directament quan els va veure a dins.
1: Bona tarda, comissari. Bona tarda, lloctinent. Hem acabat el peritatge dels ordinadors del laboratori d'oceanologia i volia posar-los al corrent.
2: Endavant, Delachaux, endavant. No se l'escoltem.
1: En el teclat de l'ordinador amb el que el suïcidà va escriure aquell missatge no s'han trobat empremtes en les tecles corresponents amb el text. Qui va premer les tecles portava guants.
2: Així que no va ser en Dolzà, sinó el seu assassí qui va escriure el missatge de comiat.
1: Comissari, vam fer una molt bona feina, ja que el disc dur de l'ordinador de la Laura Blanchet

0: L'han canviat, i ho confirmo.
1: Com diu?
0: En un primer moment no vam sospitar res, però les informacions que contenen el disc dur són enigmàtiques.
1: Enigmàtiques?
0: Sí, això és el que ens ha cridat l'atenció, si no, no hauríem vist res. De fet, són exactament les mateixes que les del paio que se va suïcidar.
1: Expliquis, Adel, això.
0: Bé, doncs, sembla ser que van copiar els continguts de l'ordinador d'en Dolça per poder omplir després el de la noia. Si aquest paio no s'hagués suïcidat, no hauríem examinat el seu ordinador ni tampoc hauríem realitzat aquesta superxeria. Però just aquí ens vam adonar que el disc dur de l'ordinador de la noia l'havien desmuntat i canviat per un altre de nou. D'aquesta manera van poder recuperar totes les informacions, deia, amb la voluntat de passar totalment desapercebuts.
1: Merda! Aleshores, el desconegut que va entrar al laboratori per la porta del darrere hauria intervingut per canviar l'ordinador.
0: És el més probable. Potser es va topar amb en Dolça i el va haver de matar.
1: Bé, gràcies, Adelaixó. Bona feina. Per cert, per què serveixen tots aquests aparells que l'acompanyen?
0: Ah, és una comanda que acabem de rebre per poder detectar possibles delators i altres espies electrònics.
2: Va sonar el telèfon. Era en Callar, que portava notícies. En Fernan Costas va posar-se al mapa urbà de Poc la novel·la a la pantalla del seu ordinador i va marcar el carrer i la casa on es trobava en Feder.
3: Què fem? El detenim?
1: Per quin motiu? No. Vigileu la zona, és l'interlocutor d'en Feder qui ens interessa. Segurament es tracta de l'usuari del telèfon mòbil de la Laura Blanchet. No el perdeu de vista. L'interpel·larem demà al matí per veure què ens explica. Jo me n'encarrego. Deixeu marxar en Feder, sabem on trobar-lo.
3: Bé, director.
2: En Menach escoltava les darreres explicacions que li feien de la Show sobre els diferents aparells.
0: Aquest serveix per detectar els microfons espies dins d'una mateixa sala. Si els detecta, l'indicador vermell s'encén. Veus aquí que no n'hi ha.
4: Com és possible?
0: Doncs, degut al sistema d'escolta direccionals, ara es poden escoltar converses a més de 100 metres, a través de vidres, etc. Si un microfon d'aquest tipus està activat en alguna part, vibra.
2: En Delaixó va prémer un botó. La caixa es va posar a vibrar. En Costas es va acostar.
1: Què és això?
2: L'aparell continuava vibrant d'una manera estrident. En Delaixó no va dir res més. Estava astorat. De sobte, en Menach va estirar el braç en direcció a la finestra. A l'edifici del davant, al mateix nivell que ells, una finestra estava mig oberta. Dels plecs d'una cortina sobresortia un objecte ben estrany.
4: Ens estan escoltant, Déu meu!
2: En Menach baixava corrents les escales mentre en Costas telefonava a la recepció de l'entrada. Quan van entrar a l'apartament de l'edifici del davant, van descobrir un micròfon direccional bastant potent sobre un trípode que estava endollat a un ordinador portàtil, que alhora estava endollat a un sistema telefònic per mitjà d'una simple connexió. De totes maneres, res no els permetria esbrinar qui els estava espiant. En Costas estava furiós. De sobte, va agafar en Menach per el braç.
1: Si han escoltat les nostres converses, ho saben tot. Sobretot que hem trobat la pista del telèfon mòbil. En Callar i la Bertó estan en perill. Ràpid, anem a per la novel·la. Quin merder! Hem de prevenir-los.
2: Però ni el mòbil d'en Callar ni el de la Bertó no responien.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 9 d'agost del 2011 es va fer la primera edició del festival La Mugada de Música i Poesia. Aquest esdeveniment se va celebrar a Sant Llorenç de la Muga, a l'Alt Empordà. I aquesta primera edició va reunir més espectadors que el nombre d'habitants del municipi. Malauradament, després d'una segona edició, el 2012, es va haver de suspendre poques setmanes abans de la tercera edició, el 2013. L'any 2011, per la primera edició, els grans protagonistes van ser Roger Mas, Pau Riba i Toti Soler, que ara mateix escoltem amb el tema I la pluja es va assecar.
4: Era mitja tarda i queia un plugim suau, el cel tapat, escuts de cendra i mort,
5: presoners d'un món de possibilitats,
6: de nens podrits per tots els estats.
4: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres
7: i els postres es fonien amb la nevada.

per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

0: Fins aquí i la pluja es va assecar amb Roger Mas, Pau Riba i Toti Soler.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Rins, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja de Canet.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de camp i un assaig històric de la Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis. Quina paraula més bonica, la de camp. Prové del llatí campus i evoca tant la plana, el món natural fora de la ciutat, com aquest món cultivat per l'home. El famós Beatus Ille d'Horaci o el Locus Amenus de l'edat mitjana. Titus Livi escrivia «Is divum qui vuestros campos pascit placide», el Déu que protegeix els vostres camps en pau. Ara bé, aquest camp de pau i prosperitat pot esdevenir el seu antònim. Les platges gèlides d'Argelès i Sant Cebrià o la plana glaçada de Ribes Altes, camps de refugiats de la retirada que, en l'últim cas de Ribes Altes, empresonaria jueus, gitanos, presoners alemanys i harquis al llarg de la seva dramàtica història. O a l'Alemanya nazis, els camps d'extermini, en particular dels polítics, els famosos, els tristament famosos Nacht und Nebel, Nuit et Brouillard, segons el títol de la pel·lícula de l'Alain René del 1956. I justament, Noche y Niebla és la traducció al castellà del títol del llibre de la Montserrat Roig. I justament parlant de la Montserrat Roig, què hi pinta en aquest panorama? Filla de la burgesia, periodista i novel·lista, que gaudia ja de cert prestigi als anys de 1970, era considerada una de les dones més guapes i brillants de Barcelona. Fixeu-vos que l'any 1972, en ple tardofranquisme, passejava en minifaldia de bracet del Terenci Moix per épater le bourgeois, segons l'expressió de Baudelaire i Rimbaud. El 1977, a les beceroles de la transició política, El temps de les cireres, novel·la emblemàtica d'aquest període, és publicat al mateix temps que Els catalans als camps nazis. De fet, aquest llibre, originalment, era un treball d'encàrrec per senzills motius econòmics. La Montserrat Roig, que era molt pencaire, s'hi va dedicar tant que els anys següents de la publicació anava pels instituts a fer conferències sobre la tragèdia silenciada dels catalans, homes i dones, deportats als camps nazis. A partir d'una cinquantena de testimonis, amb un prefaci d'Arthur London, donarà veu a cada individu condemnat al silenci, a la humiliació o a la mort. Us confesso, com un dels traductors al francès d'aquest assaig, que hi ha un abans i un després d'aquesta lectura que us aconsello. I parlant de lectura, per acabar, us llegiré la meitat d'una de les 817 pàgines del llibre. Al camp de Ravensbrück hi havia tota classe de dones. La dona passiva, abocada a la mort sense saber ben bé per què. Les butxins com la Graf, col·laboradores conscients d'una ideologia masclista. Les prostitutes que havien amagat resistents per un soterrat però evident sentiment de la justícia més estricta. I les resistents. Les deportades catalanes eren tractades al camp de Ravensbrück com a franceses i s'enyoraven de Catalunya com unes beneïtes. Franceses, a qui el llibre Les Françaises à Ravensbrück només dedica apenas quatre ratlles. Entre les republicanes hi ha un nom que hauria d'acompanyar per sempre les nostres testimonis. Es tracta d'una noia molt vella i molt jove, a qui deien la Mimi. Era una republicana que un dia no va fer res per impedir que s'estimbés una carreta plena de projectils antiaeris. Al començament d'ese a Hollenschen contra la Dolor Gené van penjar tres companyes. L'una d'elles era republicana. Només sabien que li dèiem la Mimi. Acabo amb aquest testimoni. La Mimi definitivament existeix als nostres ulls. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
4: Radio Arrels, Alinyà, 95.

0: cap una garutxinga. Ui, ui.
1: Petites veus de Reus.
2: Bon dia, em dic Diego, tinc 6 anys. M'agrada estiu aquí a la piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui anem fins al centre de Barcelona. Al barri del Raval, prop del Liceu, s'hi troba la Biblioteca de Catalunya. Des de l'any 1401, en època de Martí l'Humà, fins al 1926, aquest espai el va ocupar l'Hospital de la Santa Creu, l'Hospital de Pobres de Barcelona. Construït entre els segles XV i XVIII, va ser l'hospital més gran de Catalunya durant molts segles i va ser el resultat de la fusió de diversos hospitals que ja existien a la Barcelona medieval. Era el més gran del país amb molta diferència. Podia acollir 350 persones, mentre que la resta d'hospitals de Catalunya tenien entre 4 i 18 llits. Quan a principis del segle XX es va decidir treure aquest hospital de la densa Ciutat Vella, aquest espai va quedar buit i es va començar a plantejar com la seu de la Biblioteca de Catalunya, que obriria l'any 40 acabada la guerra. L'edifici és un excel·lent exemple d'arquitectura gòtica civil catalana, caracteritzada per les seves grans estances, molt semblants a les que podem trobar als monestirs benedictins. Les estances estan disposades al voltant d'un pati de claustre. L'edifici es va planificar amb quatre ales rectangulars, que formarien un quadrat deixant un pati al mig. Tot i això, la quarta ala, que havia de tancar el pati, no es va arribar a construir mai i ha acabat sent un edifici en forma de lletra U. Des de l'any 40, aquest edifici és la seu de la Biblioteca de Catalunya i recull fons bibliogràfics impresos a Catalunya, servint com un arxiu nacional. Disposa d'un quilòmetre i mig lineal de prestatgeria de lliure accés, amb 20.000 volums i uns 3 milions de documents de dipòsit. A l'edifici de la Biblioteca de Catalunya s'hi programen concerts de tant en tant durant l'any i va ser l'escenari d'un dels grups pioners en la recuperació de la música antiga europea, Ars Musicae. Aquest grup barceloní és l'evolució de l'Orquestra d'Estudis Simfònics de Barcelona. La seva primera actuació pública va ser el 1936, durant l'obertura del Congrés Internacional de Musicologia celebrat a Barcelona. La famosa soprano catalana Victòria dels Àngels es va vincular a aquest grup durant la seva etapa formativa, igual com també ho van fer el tenor Josep Benet, el violagambista Jordi Savall i la soprano Montserrat Figueres. Sentim l'obra en Eulàlia Vol Gonella, interpretada per Ars Musicae i dirigida.

0: Acabem de sentir l'obra Neulàlia Volgonella, interpretada per Arts Musicae i dirigida per Enric Gispert. Avui que hem parlat de la Biblioteca de Catalunya, aquest edifici del centre de Barcelona, que és una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a 100% dels focats, 93.1.

Thank you.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

Pep Jimeno Botifarra és un cantaire tradicional valencià amb una llarga trajectòria musical recuperant cançons de la tradició oral valenciana. Pep Jimeno és fill de Xàtiva, al País Valencià, una vila natal d'altres cantants com Raimon i Feliu Ventura.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Pep Jimeno Botifarra.
1: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: cartera.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, em dic Merlin, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada anar a Serralong a la muntanya.

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Ràdio Arrels.
2: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
3: Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de l'èxit de Manel. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El compositor Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de la sardana Manel. L'escoltarem aquí al Cuplejant. Aquest és el programa 498 i tenim més titulars. El col·lectiu sardanista de Balaguer farà enregistrar la sardana Vallverdú per la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú. I la Fira Mediterrània de Manresa ha publicat ja tota la programació del 2026 i repassem les propostes que integren la sardana i la cobla. I la cobla Sant Jordi torna a anar de gira per Itàlia aquest agost. L'Associació Amics de la Sardana i l'Ajuntament del Pla de Santa Maria inauguren un nou monument a la sardana. I el vermut de la sardanada de Balaguer d'aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que farà la preestrena de la seva nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música de cobla. Comencem el Cuplejant. I disculpeu la veu, que tenim un constipat d'estiu.
4: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
3: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla la setmana passada ho expliquem avui aquí al Cuplejant i passa per Terrassa.
4: Cuplejant, les estrenes.
3: Terrassa ha acollit aquest juliol diverses ballades els dimarts al vespre i la setmana passada va ser especial perquè el compositor Marcel Sabater hi va estrenar una sardana. És que el compositor de la Garrotxa, de Tortellà, ha estrenat una nova sardana després del seu èxit Manel, que estrenava el 2024 a la competència de cobles de Banyoles i que va ser un autèntic èxit després de 26 anys sense escriure cap sardana. Doncs bé, ara només n'ha tardat un i mig més, dos pràcticament, a escriure la següent, i és una sardana que es titula Petjades d'argent. Una sardana que s'estrenava a la plaça Vella de Terrassa dimarts passat 21 de juliol, que va estrenar precisament la cobla que ell dirigeix, la principal del Llobregat, i que dedica a un matrimoni de Terrassa. Són Montserrat Caupena i David Sánchez pels seus 25 anys de casats. Per això aquesta, Petjades d'argent. Així se'n feia ressò el mateix compositor, que ho va publicar a les seves xarxes socials, fent palès doncs, aquesta nova estrena d'ell i acompanyat d'un missatge on deia que els hi desitja un llarg i feliç camí junts. Nosaltres el que podem fer avui és escoltar aquesta nova estrena de Marcel Sabater, que s'estrena aquest juliol del 2026 després de l'èxit de la sardana Manel, que guanyava la competència de cobles de Banyoles el 2024 i que s'ha interpretat abastament doncs, en el darrer any i mig a tot Catalunya. Escoltem Petjades d'argent, la nova sardana de Marcel Sabater a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

0: Això era Petjades d'Argent, la nova sardana de Marcel Sabater.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Connexions al territori.
0: I és que són diverses les coples que han passat aquests dies per les Santes de Mataró. Una d'elles va ser la principal de la Bisbal, que dimarts va fer una ballada, un concert de cople i ball de nit amb els requisits de festa major a Mataró. Al matí i a la tarda va ser a la residència Sant Josep i a la nit va ser al Parc Central. O també la copla Ciutat de Granollers, que va fer una ballada al carrer Pujol, al centre de la ciutat, aquest passat dilluns. Us deixem imatges de les Santes a les nostres xarxes socials. Mataró encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest dissabte s'ha celebrat el 22è aplec de la Garrotxa al pavelló de Sant Joan de les Fonts amb les coples Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell i la Principal d'Olot amb tres ballades seguides. Aquest aplec, juntament amb Amer i Palamós, no s'acullen a la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir amb la seva normativa. I l'agrupació sardanista de Tiana ha donat per finalitzat el seu festival de cobles i compositors aquest passat dimecres amb autors com Xavier Capdevila i Ferran Carballido amb la Cobla Lluís. Us imatges també a les xarxes socials. I divendres els amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols van celebrar una ballada més del seu cicle d'estiu amb la copla La Principal de Llobregat. Va ser el Passeig de Mar amb una ballada de 6 sardanes de 10 tirades. Us deixem imatges també a les xarxes socials. I per acabar, l'agrupació sardanista de Calella va tancar el juliol amb la seva tradicional revetlla de Sant Jaume, on va acostar la copla i la sardana als més petits amb l'espectacle familiar Xt, de la copla Bisbal Jove aquest passat dissabte al vespre. Després, 85 infants van presentar el seu fanalet fet amb el concurs i la copla va interpretar diferents sardanes. A la ballada hi va haver-hi una exhibició de la colla Mans Amigues de Cassà de la Selva. La ballada es va acabar, com ja és tradicional, amb la sardana El Sereno de Josep Coll Lígora, que escoltem ara a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana que també serveix per tancar, recordem-ho, la nit dels músics de Cassà de la Selva. El Sereno de Josep Coll Lígora, l'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Obrim el taló.
1: I tenim novetats perquè el vermut de la sardanada de Balaguer aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que en petit format farà la preestrena de la seva nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Així ho ens ha avançat el col·lectiu sardanista de Balaguer, que ens explica que les entrades ja estan a la venda a un preu de 9 euros. Les podeu trobar doncs, a entreapolis.com. En el marc de la sardanada de Balaguer, Arnau Tordera oferirà en petit format aquesta preestrena que es titula Sirènia, una producció que s'endinsa a l'univers de l'havanera amb l'objectiu d'establir un diàleg amb el gènere. Des d'una mirada autoral i contemporània ofereix un repertori que combina havaneres clàssiques reinterpretades amb peces de nova creació. En aquest nou projecte, el líder d'Obeses explora la bellesa del cant de l'havanera i de les harmonies vocals, però també la construcció d'una atmosfera sonora que evoca l'imaginari marítim, el viatge i la memòria. Les entrades no són numerades i, com dèiem, es poden ja comprar a Entràpolis a un preu de 9 euros. L'entitat ha explicat que més endavant anunciaran tot el programa, que comptarà amb 4 cobles i començarà divendres amb un pregó, atenció, i es clourà el dissabte al vespre amb el concert Saxo, Cobla i Cabaret amb Mercè Martínez, Jordi Pauler i la Cobla Mediterrània. Escoltem Invasió Terrícola d'Obeses i la Cobla Berga Jove amb Arnau Tordera al capdavant.

0: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Societat.
1: I no marxem de Balaguer perquè la sardana Vallverdú serà enregistrada pel col·lectiu sardanista de Balaguer a càrrec de la Cobla Montgrins. L'entitat ha anunciat també l'enregistrament d'aquesta sardana Vallverdú dedicada a l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, coincidint amb la seva recent mort. L'obra, composta per la tarragonina Anna Abad en el marc de l'any Vallverdú el 2023, quan es complien 100 anys del seu naixement, va néixer com un homenatge al centenari de l'autor i ara quedarà fixada en un enregistrament discogràfic després de la mort d'aquest escriptor de contes infantils i juvenils que moria aquest juliol a l'edat de 103 anys. La gravació anirà a càrrec de la Cobla Montgrins i es durà a terme als estudis 44.1 d'Aigua Viva. La presentació oficial està prevista pel 7 de novembre en el marc de la Festa Major de Balaguer. Se n'editaran 500 exemplars a través d'Audiovisuals de Sarrià, que també publicarà la sardana al YouTube, a Apple Music i a la resta de plataformes de música en streaming. La composició és fruit d'una iniciativa del col·lectiu sardanista de Balaguer dins de les activitats de l'any Vallverdú. Anna Abad va voler retre homenatge a l'escriptor inspirant-se en l'estil de Juli Garreta, un dels grans referents de la composició sardanista, per reflectir el profund vincle que Vallverdú havia mantingut amb aquest gènere musical. Anem a escoltar-la, no?, aquesta sardana. Això és Vallverdú, d'Anna Abad, a càrrec de la Cobla. La Principal de Llobregat s'estrenava el 12 de novembre del 2023 pels 100 anys de Josep Vallverdú.

0: Això era Vallverdú, d'en Nevat.
1: L'agenda.
0: I vinga, anem a aquestes agendes llargues d'estiu. Un recull, perquè no ho podem explicar tot. Comencem a dimarts 4 d'agost perquè a les 7 comença el cicle d'estiu de Llafranc amb la Flama de Farners. Dimarts que ve, també a 2 de 8 del vespre, a Torroella hi haurà la principal de Banyoles i a les 9 de la nit hi haurà ballada a Sant Cebrià de Rosselló amb la Mil·lenària. També a les 10 de dimarts que ve a Puigcerdà hi haurà la Foment del Montgrí i també a les 10 hi haurà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya al Festival amb so de Cobla Palamós. Passem a dimecres 5 d'agost perquè a les 6 és Festa Major a Molló i hi haurà una ballada amb la principal d'Olot i a 2 de 10 sardanes a la Fresca a Hostalric amb la principal de Banyoles. A les 10 de la nit també hi haurà el 26è Memorial Ricard Vila de Sau amb les coples, la principal de la Bisbal i Montgrins a l'Arbreda de Palamós. A les 10 de la nit també hi haurà a Castelló d'Empúries sardanes amb els Rossinyolets i a la mateixa hora, però a l'Escala, hi haurà la Bisbal Jove. Dimecres que ve també a les 10 de la nit a Tossa de Mar hi haurà la Ciutat de Girona i passem a dijous. Dijous 6 d'agost, que a un quart de dues del migdia, ballada amb la principal de la Bisbal a Golmés per la seva Festa Major i al mateix dia, però a les 6 de la tarda, a Castelló d'Empúries hi haurà ballada de Festa Major amb la principal del Llobregat. També a les 7 de dijous que ve, a Palamós acollirà el concert amb so de dona dins del festival amb so de Cobla i a les 9 de la nit hi haurà el 7 de 7 Festival de l'Escola de Cobla a Banyoles amb la Cobla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. Dijous que ve, 6 d'agost, també hi haurà a 2 de 10 sardanes amb la nova germanor a Banyuls i també doncs, dijous que ve, cicle d'estiu a Riudarenes a 2 de 10 amb la Cobla Montgrins. També a les 10, la principal de Llobregat juntament amb Guillem Batllori seran el Festival amb so de Cobla a Palamós presentant aquest nou projecte i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. També a les 10 a Llançà hi haurà la Bisbal Jove i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Marinada. Divendres 7 d'agost, Filomena farà pas al Festival amb so de Cobla, a les 7 de la tarda a Palamós i també a les 8 a Palafrugell hi haurà una ballada amb la principal de Porqueres. A les 9 de la nit, divendres que ve, a Massalcoreig hi haurà l'Avens de Riella, la 21a edició dels Sardanes a la Fresca al Segrià i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la principal de Cassà. A 2 de 10, divendres que ve, a Premià de Mar hi haurà la principal de Llobregat i la principal pel d'Olot a les 10 serà a Sils, al passeig de Sants Cosme i Damià. Divendres que ve a les 10 també a Palamós hi haurà obeses amb la Cobla Berga Jove, el festival amb so de Cobla i a les 10 de la nit a Vilafranca del Penedès hi haurà la Reus Jove. A les 10 de la nit també de divendres que ve a Tordera hi haurà la Mediterrània, a la mateixa hora a Figueres hi haurà la Ciutat de Girona. A un quart d'11 hi haurà Festa Major de Sant Feliu de Guíxols amb una ballada amb la principal de Banyoles. Passem a dissabte 8 d'agost perquè a les 6 hi haurà ballada Sant Hilari amb la principal de Banyoles i a 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà. També dissabte que ve a 2 de 7 del vespre a Ribes de Freser hi haurà ballada amb la Bisbal Jove i també dissabte que ve 28è a Plec de la Sardana d'Organyà a partir de les 7 i a partir de les 10 amb la Lluïsos Cobla. També dissabte que ve a les 7 Festa Major de Sant Iscle de Vallalta amb una ballada amb la Canigó i a les 8 del vespre a les Borges Blanques hi haurà una ballada amb la Cobla Tàrrega. També dissabte a les 8 a Calafell hi haurà la Sant Jordi i a les 8 del vespre a Escaldes Engordany, a Andorra, hi haurà la Ciutat de Solsona. A 3:15 del vespre de dissabte que ve ballada dels Anissets amb la Maricel a Balaguer i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la principal d'Olot. A les 9 de la nit, 29a nit de Festa Major de Malgrat de Mar amb dues cobles, la principal de Banyoles i la Ciutat de Girona i a 2 de 10, sardanes a la Fresca a Castelldans amb la Cobla Tàrrega. També dissabte que ve a les 10, ballada Lloret amb la Mediterrània i passem a diumenge. Diumenge 9 d'agost perquè a la 1 és Festa Major a Ciutadilla, hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 També és festa major a Esterri d'Àneu, hi haurà una ballada amb la Juvenívola d'Agramunt. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadesses, ballada amb la Foment del Montgrí, i a 2 de 7, a Olost, hi haurà la Canigó, perquè és festa major. També a les 7 de diumenge que ve, al Vendrell hi haurà la Marinada i a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 de diumenge que ve, a Sant Pol de Mar hi haurà la Mediterrània. A la Seu d'Urgell hi haurà la Bellpuig Cobla, a Cervera hi haurà l'Aires de la Terra, a Pineda de Mar hi haurà la Cobla Xaloc, a Castelldefels hi haurà la Baix Llobregat, a Calella hi haurà la Cobla Sant Jordi. I diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, a Palamós hi ha programada la Transmediterrània Orquestra dins del Festival amb So de Cobla, però a les 8 també a Gramunt hi ha ballada amb la Lluïsos Cobla, a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Maricel i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A Llançà, diumenge que ve a les 10, també hi ha concert de sardanes i música per a cobla amb la Ciutat de Girona. I passem a dilluns, perquè dilluns 10 d'agost a la 1 és festa major a Llorenç del Penedès. Hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A un quart de 2 a Preixana hi haurà ballada de festa major amb l'Aires de la Terra. I a 2 de 7 a Vilalba dels Arcs hi haurà ballada de festa major amb la Miram Font. També dilluns 10 d'agost a les 9 del vespre, cicle d'estiu a Perpinyà amb la Mil·lenària. I també a Santa Coloma de Farners a les 10 amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 6è aplec de la Sardana de la Vall d'Hostoles, diumenge 9 d'agost a les 12 i a les 4 de la tarda, amb les cobles La Principal d'Olot, la Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Serà Sant Feliu de Pallerols, als Arbres d'en Casals. I per esperar-lo, escoltem la Festa de Sant Feliu de Narcís Paulís, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc commemoratiu del centenari Narcís Paulís i Vila Sardanes per a Cobla. Una sardana dedicada a Sant Feliu de Pallerols de 1974.

0: Això era la festa de Sant Feliu de Narcís Paulís.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I ens situem ara a Manresa perquè la Fira Mediterrània de Manresa, edició 29, ja ha presentat tota la seva programació que es desenvoluparà del 15 al 18 d'octubre del 2026. I nosaltres fem un repàs de la programació que contempla la cobla, els instruments de la cobla o també les sardanes. Una de les produccions propostes que han presentat és la que el Festival Cantut de Castellà de la Selva estrenava el 2025, el novembre del 2025, que és aquesta fusió del grup de Vaneres Anxovetes cantant sardanes. Per tant, això es podrà veure diumenge 18 d'octubre a partir de les 11 a la plaça Neus Català, la plaça de la Fira de Manresa. Té una durada de 45 minuts i veurem a les Anxovetes altre cop cantar. Aquestes sardanes, una ballada de sardanes cantades, que va tenir molt d'èxit a casa, tal com ho vam poder veure a les xarxes socials del Coplejant i que ara es reprodueix a la Fira Mediterrània de Manresa, fent aquesta sinergia, recorregut cultural d'aquestes propostes que s'encarreguen o que s'estrenen en els diferents festivals de cultura d'arrel del país. Les Anxovetes és un grup de Vaneres gironí cantat i íntegrament format per dones. Després de més de 10 anys de trajectòria, ara amplien el seu repertori amb aquest espectacle de sardanes cantades que podrem tornar a veure a Manresa. Anem a escoltar un tema d'aquests. És la sardana Girona m'enamora de les Anxovetes, que també està en el seu darrer disc. L'escoltem.

0: Això era Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, a càrrec de les Anxovetes. L'altra proposta que ha programat la Fira Mediterrània de Manresa aquest 2026 és una que ja n'hem parlat aquí, que és la nova producció, la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, una producció titulada Pau, centrada en l'efemèride de Pau Casals, i que podrem veure a Manresa el divendres 16 d'octubre a partir de 2:50 de la nit al Teatre Cursal de Manresa, a la Sala Gran, amb durada d'un euro. Les entrades ja estan a la venda i l'anticipada val 10 euros. L'UMAC presenta aquesta nova proposta de gran format que gira al voltant de la pau i dels drets humans, prenent com a punt de partida el llegat de Pau Casals. L'espectacle és un crit en defensa de la dignitat humana. La proposta genera una experiència que posa l'art al servei de la memòria i del compromís cívic i reivindica a Pau Casals per la excel·lència musical i pels valors ètics. Anem a escoltar un dels temes de la seva darrera producció Cru, i és ChatGPT. L'escoltem.
1: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
2: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumans basturen pel sud.

es mouen els pastors que els acompanyen. Els pastors que els acompanyen. Saben dels temps i dels camins, coneixen el pas dels estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància. Tradició antiga que encara viu en les terres altes, un moviment constant de vida on home i natura són partícips. Però ara també ens mou el desig d'un futur més enllà de la carn, on la tecnologia i la ment ens fan somiar un destí transhumà, transhumanista.

cançó. La ciència és la nostra guia, on el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han

Això era ChatGPT de l'Umac Orquestra. I la darrera proposta que destaquem de la Fira Mediterrània de Manresa és una que integra un instrument de la cobla, més concretament el flabiol i tamborí de la Leoni Marteta amb el grup Trèvol aquest, i el seu nou disc folk d'Extra Radi, del qual ja n'hem parlat aquí al Coblejant. S'estrenarà en aquesta Fira Mediterrània de Manresa dijous 15 d'octubre a 3:15 de la nit a l'espai Taverna Cervesera Guineu. Ja sabem com sona aquest projecte, que n'hem parlat aquí fa poques setmanes al Coblejant, però anem a escoltar aquest tema que tenen dins del disc, on hi col·labora tota una copla d'amics de la universitat, d'aquest nou grup de folk, que és Granaïna de Montaverner, de Trèvol, en el seu darrer disc, Folk d'Extra Radi. L'escoltem.

0: Això era Granaïna de Montaverner, del grup Trèvol.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. La Copla Sant Jordi torna a fer una gira per Itàlia aquest proper mes d'agost. La mateixa Copla, a les seves xarxes socials, va publicar aquesta setmana unes històries on explicaven que ja estan començant a preparar els seus concerts que faran la setmana que ve a Itàlia a dins del festival Occitamo Festival. A les històries se'ls veu acompanyats de diferents músics, entre alguns, i veiem alguna acordionista. Ampliarem aquesta informació més endavant, però de moment aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I és que també hem d'explicar que l'Associació Amics de la Sardana del Pla de Santa Maria, juntament amb el seu ajuntament, inauguren un nou monument a la sardana, aquesta població tarragonina. Serà el proper 1 d'agost, en un acte institucional al matí al Parc de la Fàbrica del Pla de Santa Maria, on hi haurà també una vetllada de sardanes a càrrec de la Copla Reu Jove, i on s'hi estrenarà una sardana, el Serè i la Marinada. Encara no han explicat de quin autor o quina autora serà. A la una hi haurà el descobriment del monument a la sardana. N'estarem pendents.
2: Coplejant.
1: Coplejant.
3: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant aquesta sardana que estrenava Marcel Sabater ara fa un any i mig, Manel, dedicada a Manel Saderra i Puig Ferrer. L'estrenava més concretament el 20 d'octubre del 2024 i ara ha estrenat una nova sardana després d'aquesta. Per tant, ja l'hem escoltat per començar, ara anem a escoltar aquesta. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Avui començarem amb un saxofonista que és més conegut com a músic de funk que de jazz. Després tindrem un trio palestí i acabarem amb un pianista estrella del jazz cubà. El saxofonista Maceo Parker va començar la seva carrera de músic líder amb el disc que escoltarem, el Roots Revisited, del 1990. Ja era un músic cotitzat, sobretot perquè havia estat el saxofonista de James Brown. Un disc important per ell, doncs, que 25 anys després, el 2015, va recordar amb un concert a Bremen, a Alemanya.

People Get Ready, amb Maceo Parker. Tres germans palestins, tots tres tocant el mateix instrument, lut, aquest instrument proper al llaüt. Els germans Jubran creen el 2004 el trio Jubran i obren el repertori de les composicions per aquest instrument tradicional de la música clàssica àrab. Pel disc que escoltarem, Asfar hi afegeixen un percussionista i una veu.

Nawar, un tema del disc Asfar del 2004 del trio Jubran. I acabarem amb el pianista cubà Roberto Fonseca, el jove que va acompanyar totes aquelles belles glòries de la música cubana al Buenavista Social Club. Després d'experimentar durant anys, el 2016 fa un disc, Abuc, en el que fa un cert retorn a la història del jazz cubà.

0: Family amb Roberto Fonseca del seu disc A Book del 2016. Abans hem escoltat el saxofonista Maceo Parker i el trio Jubran.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Forques 95.

0: poques veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Zied, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè juguem al parc amb el meu germà.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Avui el Benis, Brahms i Strauss, Franz Strauss, i per començar escoltarem l'Astúries d'Isaac Albéniz. Astúries, Isaac Albéniz la va fer en la dècada del 1890, època en què Albéniz vivia a Londres. Tot i el nom, Astúries, el tema no té res a veure amb la tradició musical d'Astúries, sinó més aviat amb el flamenc andalús. Aquest és un tema molt conegut i utilitzat per altres músics d'altres terrenys musicals, com per exemple els The Doors, que van fer una cançó, l'Spanish Caravan, on utilitzaven el tema principal d'aquesta composició d'Albéniz. I també, a títol de curiositat, durant la investidura de Nicolas Sarkozy com a president, el 16 de maig del 2007, aquest tema va ser interpretat per la seva, aleshores, esposa, la Cecília, que és besneta d'aquest compositor, d'Isaac Albéniz. Bé, aquesta composició d'Albéniz, Astúries, l'escoltem amb el guitarrista Andrés Segovia.

L'estudi és d'Isaac Albéniz amb el guitarrista André Segovia. Continuarem amb 6 minuts de Brahms, el quart moviment del sextet de cordes número 2, l'opus 36, una composició dels anys 1864-1865 que es va estrenar a Boston, a Massachusetts, l'11 d'octubre del 1866. Aquest moviment l'escoltem amb els solistes de Stuttgart.

Els solistes de Stuttgart amb aquest quart moviment del sextet de cordes número 2, l'opus 36 de Brahms. I acabarem amb Franz Strauss, aquest compositor alemany del segle XIX i una mica del XX, perquè va morir el 1905, compositor i intèrpret virtuós de trompa i un molt bon intèrpret també de guitarra, de clarinet i de viola. Va ser el trompa titular de l'orquestra de l'Òpera de la Cort de Múnich durant més de 40 anys. Franz Strauss és més conegut com el pare del compositor Richard Strauss. Escoltarem aquest concert per trompa número 1, l'opus 8 de Franz Strauss. I ho farem amb Esteban Gross a la trompa, amb la Filharmonia Orquestra Bratislava, sota la direcció de Dale Clevenger.

0: El concert per a trompa número 1 de Franz Strauss amb Steven Gross a la trompa i la Filharmonia Orquestra de Bratislava sota la direcció de Dale Clevenger. Abans hem escoltat Brahms i hem començat amb Isaac Albéniz.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Lena, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè podem es banyar a la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Els músics de jazz s'han apropat sovint al flamenc, incorporant harmonies i ritmes. Miles Davis ho havia fet en diverses ocasions. I dels músics d'ara destaca el saxofonista espanyol Jorge Pardo, que ha fet una sèrie de discos amb el títol Vientos Flamencos, i l'escoltarem en companyia d'un músic català, el baixista Carles Benavent, que també ha treballat molt en aquest terreny del flamenc jazz. Cádiz és una obra per piano del compositor de Camprodon, Isaac Albéniz, aquí passada, evidentment, pel sedàs de músics de jazz.

Cadis, una obra per piano d'Isaac Albéniz amb Jorge Pardo i Carles Bonavent del disc Vientos Flamencos, el número 2 del 2008. El guitarrista i compositor i director de l'Orquestra Nacional de Jazz en dos moments, del 89 al 91 i després del 2002 al 2005, Claude Barthélemy. L'escoltarem amb l'orquestra en un disc del 2004, La Feta de l'O, una barreja de temes de jazz, reggae, blues o músiques del món.

El disc La Feta de l'O del 2004 amb l'Orquestra Nacional de Jazz dirigida per Claude Barthélemy. El trompetista i també pianista Ibrahim Malouf és probablement un dels músics de jazz més populars d'Europa. Els seus concerts no només són pels coneixedors del jazz, el fet que barregi elements de la música oriental o del rock ha fet que el seu públic sigui molt més ampli. L'escoltarem en el disc que va fer el 2015, Red and Black Light, i que ell mateix diu que és dedicat a la dona d'avui i al seu rol fundador i fonamental per esperar un futur millor.

0: El tema Free Spirit del disc Red and Black Light del 2015 d'Ibrahim Malouf, abans flamenc jazz amb Jorge Pardo i Carles Bonavent i després l'Orquestra Nacional de Jazz dirigida per Claude Barthélemy.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: El grec va venir per...

gallina, sempre a punt de fer complots, casada dos o tres cops. En Neron s'emborratxava, en Narcís se preparava, el posup en Britannicus, prena

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Ismael. Tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè vull anar a la platja i menjo gelat de ma douche.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
4: Vin de clàssica, Berenguer Vallester.
5: Avui començarem amb dues sonates, una per violoncel i l'altra per violí, i acabarem amb una transcripció d'una música de Joan Sebastià Bach. Beethoven va compondre la sonata per violoncel i piano el 1808, l'any de l'estrena de la cinquena i sisena sinfonies que havia escrit abans. Pel violoncel·lista britànic Stephen Isserlis, és la primera sonata de la història que dona als dos instruments la mateixa importància.

La sonata per violoncel, la número 3, de Beethoven amb Arnau Tomàs i Kennedy Moretti. César Franck va escriure, el 1886, una de les seues obres que han esdevingut més populars. La sonata en la major per violí i piano. Va ser un regal de casament pel gran violinista belga Eugène Ysaÿe, considerat el rei del violí, que la va interpretar durant tota la seva vida. És una sonata que els principals violinistes la tenen al seu repertori. Jascha i Fetz, per exemple, la va interpretar en el seu darrer recital el 1972. L'escoltarem amb Augustin Adelig i Joyce Young.

El primer moviment de la sonata per violí de César Franck amb Augustin Adelic i Joyce Young. I acabarem amb una transcripció que va fer Respighi d'una obra de Joan Sebastià Bach. Grans compositors han fet transcripcions d'obres d'altres músics. Liszt va transcriure per piano les sinfonies de Beethoven i al revés també, del piano a l'orquestra. Ravel ho va fer amb els quadres d'una exposició de Mussorgsky. Elgar també va fer transcripcions de Bach. Escoltarem la transcripció que va fer el compositor italià Ottorino Respighi d'un preludi i fuga de Joan Sebastià Bach.

0: La transcripció d'un preludi i fuga de Joan Sebastià Bach feta per Ottorino Respighi l'hem escoltat amb l'Orquestra Simfònica de Seattle.
1: Vint de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Salses, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia. Em dic Eden. Tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè vol anar a la platja per jugar al futbol i menjar gelat al demà-douche.

0: Merci.
1: Radio Arrels, El Soler, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
4: Avui seran uns 20 de jazz sense cap mena d'unitat estilística. Un piano líric, una veu ronca i un quatuor de cordes amb un tango. La pianista Elisabet Raspall és de Vilanova i la Geltrú. L'any 97 va fer el seu primer disc i 20 anys després, 2017, publica l'onzè de la seva discografia pròpia amb música original, Vital. Raspall, com sempre, amb sabor mediterrani i influències brasileres. En format de quintet, ella, Elisabet Raspall, al piano, Pep Pérez Cucurella, al contrabaix, Benet Palet, trompeta, Marc Miralta, bateria i Cris Chic, saxo tenor i saxo soprano.

El tema No tornis més, del disc Vital d'Elisabet Raspall, el disc del 2017. Joe Cocker, el rocker més bluesman. L'escoltarem en un disc del 69 amb totes cançons del moment, dels Beatles, dels Rolling Stones, de Bob Dylan. La que escoltarem és del grup Traffic, de Stevie Winwood, que amb ell va tenir molt més èxit que en la versió original.

el cèlebre Feeling Alright de Joe Cocker del 1969. I anem cap a l'actualitat per escoltar el disc Eternal Stories de Michel Portal del 2017. Ja sabem que Portal, nascut a Baiona, és un dels músics més importants del jazz de l'estat francès. El disc el va fer amb el Quatuor Ebène, una formació de música clàssica, contemporània i també de jazz. Un disc que inclou una de les darreres composicions d'Astor Piazzolla.

0: Un tango d'Astor Piazzolla en el disc Eternal Stories del 2017 que han fet Michel Portal i el Quatuor Ebene, abans la pianista de Vilanova i la Geltrú, Elisabet Raspall, i després hem escoltat el cantant de Sheffield, Joe Cocker.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

les faven i coses, somrem amar el cel, us fa créixer un brifoll. Això que sé escolar, us fa trascolar el vi de la nit.

0: need never get old. I need never get old.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bendy, soc la Kimani, tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la platja de

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: Vin de clàssica, Berenguer Vallespí.
5: L'any 1890, Txaikovski era reconegut com el compositor més important de Rússia. Havia estrenat el ballet La Bella Dorment amb gran èxit de públic i de crítica. Havia anat a Nova York a dirigir el concert inaugural del Carnegie Hall i l'òpera de Sant Petersburg li havia encarregat una òpera i un ballet. El ballet seria El Trencanous que escoltarem. Tot anava bé fins que la seva mecenes li va anunciar que li retirava l'ajuda de 6.000 rubles anuals perquè estava arruïnada. Això va ser un cop molt fort per Txaikovski, que va perdre els ànims per composar les obres encarregades. Finalment ho va fer, i aquest Trencanous s'ha quedat com una de les seves obres més populars. Hi ha dos valsos en aquest ballet, el de les flors, el més conegut, i el dels flocs de neu,

El vals dels flocs de neu del ballet Trencanous de Tchaikovsky amb Simon Rattle dirigint la Filarmònica de Berlín. I més o menys a la mateixa època d'aquest Trencanous, el pianista polac Jan Paderewski s'estrenava com a virtuós a Viena. Després arribaria a la fama mundial. Paderewski va ser músic i polític. El 1919 va ser elegit primer ministre de la recent Polònia independent. Pianista i compositor. Es coneix sobretot una sèrie de peces breus conegudes com humoresques de concert. El minuet que escoltarem va aconseguir un èxit immediat.

El minuet de les humoresques de concert de Paderewski, embalats Zoccolai. Händel, que era alemany, es va instal·lar definitivament a Londres el 1712. Tenia 27 anys i fins a la seva mort, 47 anys més tard, va ser el representant màxim de l'òpera anglesa. Una de les seves composicions va ser protagonitzada per un rei de Pèrsia, Xerxes, que finalment donaria nom a l'òpera. La seva estrena, el 1738, va ser un fracàs comercial. Només se'n van fer 5 representacions en aquell moment. Escoltarem el famós Largo de Xerxes d'Händel.

0: el Largo de l'òpera Xerxes de Handel amb l'Orquestra de Filadèlfia dirigida per Eugène Ormandy.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: petites veus d'Arrels.
1: El dia em dic Cali, tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè m'agrada gelat de xocolata.

És un fardell de malentesos que traginu com es porta la creu. Vaig conèixer una noia

els vam donar un maletí a tots. Però les bosses van fer massa grosses

pel despatxo massa igualit, va posar una mà al maluc, va cridar: fot el camp d'aquí, agafa't amb el...

quan escriu cada fum un nom d'amic coral, que d'aquí veig la llum de la casa pairal. Quan tinc els meus infants que cada dia creixen i els puc donar les mans als camins que segueixen, què buscaré jo al món que no tingui prop meu?

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Avui uns 20 de jazz d'encontres entre grans músics, com passa sovint en el jazz. Dos grans guitarristes per començar, Joe Beck i John Abercrombie, dos grans improvisadors, en un disc coincidència del 2007. És un excel·lent disc amb estàndards, blues i temes originals d'aquests dos guitarristes amb arrels clares que també estan a l'avantguarda de la guitarra jazz moderna.

All Blues del disc Coincidence del 2007 de Joe Beck i John Abercrombie. Un altre encontre de dos grans músics, aquests amb instruments i cultures diferents, el baterista americà Jack DeJohnette i el músic de Gàmbia Fodai Musso Suso, amb la seva kora, aquesta arpa africana, concretament de l'ètnia Mandinga. Els dos es van conèixer a través del compositor de música minimalista Philip Glass.

Ocean Wave, del disc que van fer el 2005, Jacques Dejonetta i Fodai Musso Susso. I avui tornem al disc Vital Mitja Vital 2017, que ja hem escoltat, l'encontre entre un mandolinista clàssic, Via Vital, i un baixista de jazz, Homera Vital, que comparteixen cognom però no són família.

0: El tema Anna Magrebí del disc Vital Mitja Vital del 2017 amb Avia Vital i Homera Vital. Abans hem escoltat l'encontre entre dos guitarristes, Joe Beck i John Abercrombie, i després el del bateria Jacques de Joneta amb el corista, intèrpret de cora, Fodai Musso Suso.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Elna, 95.

drama tràgic, teatre gràtic, Iuri Puskas, Institut Oceanogràfic. Batisca, Foca, Tiuskas.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Talia, 6 anys, i m'agrada l'estiu perquè m'agrada la piscina.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Ara que tenim autopista, és fàcil vagabundejar. Venim per veure la revista. D'això se'n diu perpinyejar. Totes les actrius al teatre excel·leixen a colejar. Anem-hi per rengles de quatre. D'això se'n diu perpinyejar.
3: A més, famílies senceres per espiar tangutejar fan la cua sobre voreres. D'això se'n diu perpinyejar. Per pel·lícules eròtiques ens privem de menjotejar. Preferim anques estètiques.

En un jardí, prop de la bassa, dins la foscor petonejà, una jovencella ben lassa, d'això també se'n diu perpinyejar.

Blanca de cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre.

en el mirall de l'aigua tèrboles pentines. Bota un cavall que toca un flabiol i un crit antic de gin i festa.

0: Ràdio Arrels.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels.

divendres al vespre. Fa 20 minuts que estem atrapats al cotxe. I com vosaltres, infinites files de llums vermells, frisant per canviar-se inútilment de carril. Quantes converses avorrides.

aquí dins ningú diu res. I és millor així. Saps que tens un amic quan el silenci no pesa.

0: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
1: Radio Arrels.
2: A Montner, 95.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Tinc al més profund del cor una història antiga, el record d'una noieta que vaig estimar. El temps amb la falç fa que al final tot faci figa, però el meu amor és ben viu, res no l'esborrarà. Vaig perdre la tramuntana en trobar la Roser, reina vestida de llana, deessa del carrer. Si les margarides aprenguessin a ballar, és a la Roser que totes farien pensar. Li vaig dir, la Santa Verge és el teu retrat, que Déu vulgui perdonar-me, però era veritat. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un mal parit. La menuda anava a missa a resar i resar, i tant bellugava els llavis que els vaig voler tastar. Ella em va dir molt seriosa, què estàs fent aquí? Però va deixar-me fer, les noies són així. Vaig jurar-li per la Verge un amor d'anyell, que Déu vulgui perdonar-me, cadascú per ell. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un mal parit. Era una noia com cal, va estalviar-se els crits quan li vaig buscar la brusa, els dos fruits prohibits. Sí que em va dir molt seriosa, què estàs fent aquí? Però va deixar-me fer, les noies són així. Li vaig esquinçar la roba, però no ho vaig fer exprés. Que Déu vulgui perdonar-me, no podia més. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un mal parit. Vaig perdre la tramuntana en perdre la Roser. La van fer casar per força amb un trist botiguer. Ja deu tenir alguns marrecs que de dia i nit ploren com vedells fent torns per xarrupar del pit. Però abans que ells la seva mare jo l'havia mamat. Que Déu vulgui perdonar-me, estava enamorat. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit. Jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un mal parit.

Realment, si ho mires bé, hi han dos punts neuràlgics d'aquest lloc que es podrien unir amb fils de cosí o amb fils de llana i sortiria una sèrie d'escultures que la veritat és que estaria... pues molt bé. Clar, és que l'obra podria ser la reproducció amb llana del sistema elèctric d'un poble petit. Clar, acabaria sent una instal·lació paral·lela, perquè l'ideal seria substituir-la, però no puc deixar un poble sense llum. No sé per quina sensació vull fer tota aquesta instal·lació, però... no sé, la llana me la imagino...

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Tresera, 95.
1: Parla-me i digues-me coses amb aquesta llengua rosa que arrossega pels carrers. Digues-me coses boniques, digues-me coses bendites sense pensar res més. Parla-me i digues-me coses amb aquesta llengua boja que s'aperta en caminets. Digues-me que la setmana quan s'acaba no s'enganya

estimar. Cal tenir temps com una mà retirada a la fi de la jornada. Tornarem a ser tots solets. Digues-me coses boniques, digues-me coses ben dites, per demà cal ser refets. Cada dia una cadena te se posa su l'esquena, com vols fer per fer projets? Digues-me lo que se passa

ganes de fer coses i a la plaça te reposes o sabes per més ornets. Dis-me coses boniques, dis-me coses ben dites, caminem prou de través.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: més amb els...
1: Ufai!
0: Més frena!
1: Ufai!
0: Més coxuda!
1: Ufai! Me caia!

l'ornou, la serenor del mar, la solitària, la pau del jardí dels cinc arbres. He collit el meu temps, la rara rosa blanca. He cridat, ara entraré en les

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances...
0: Escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

El sol em va dir acosta't amb mi, nano, pilla't un vano i posa't barrano. Surt del casoplón, és onda, llum atzano, ni bourbon ni ron, ni Dom Perignon, que va només ser l'impuls de veure el mar a prop i sentir com t'aplano. El meu dolor no necessita psicofàrmacs, ni aigua bruta d'Starbucks, sinó Karl Marx i Almax. I això, la platja amb els bros de debò entre tàmpacs i merda, l'hivern és Magmax i hi ha una flor amb dos hulais. L'Ibiza, la Nabucodonosor, son marinador, Mordor i el ron killer de mais. I qui penetra com l'Iniesta i no molesta com l'Enriquez.

Abans de canviar el ghetto blast, el blast del politono, digues sí o no. Gira l'agulla del rellotge i a la llotja la vida, la més nefasta gasta dels xubopters. Només espero que torni la dolce vita, dinamita aquesta vida per evitar els helicòpters. I en comptes de donar-hi voltes,

i tants bandolers. Eren un problema més. La gent de la costa temien la sal, de cruels pirates que feien maldats, però tots

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

qui pot ser. Tinc sentit, han trucat, el portal és obert, prepara el cafè. Aquesta és la nostàlgia.

per la ciutat, per la ciutat. Ràpidament m'he aixecat, de nou ha sonat, nerviós, dring, dring. Corre més ràpid, Janine, vés a obrir la porta i amaga els patins.

el dit sobre el piano, inventen jocs de bruixes. Bombolles de sabó esclaten dins del cel. I mil petals de roses voleien a l'entorn i ja s'esvora el temps i els nostres pensaments com un somni viscut.

joves. Hi ha mans que s'estimen i altres que s'esqueixen. On és el mas perdut, cofat de teules roses, la capella amagada, guardiana de promeses, com un somni viscut.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.